Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

sense itinerari. No que sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercenaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre i no hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes alerta a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. Ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, Matiés. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè, malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal. Que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar? Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Dimarts. Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que maten.
2: I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San Juan. A les 11 atrapem amb Sergi Pàmies parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, si arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós, eh?
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, t'he proposat tu, eh? Sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del

0: que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
1: fent serà... Ni conserva el patrimoni de l'avi, eh?
0: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
1: Dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
2: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
3: Doncs de la nova...
0: Ui,
3: de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. És que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
4: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem, i totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que us amb la Rosalia, però no amb mi.
0: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalia...
3: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
3: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
5: Serà una passada.
3: Estarà molt, molt bé.
0: Sí, sí, segurament, segurament. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
5: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions doncs continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen, i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
5: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos...
0: Jo, home, allò era cita...
3: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca... Mm. Hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava... I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Anna Obregón?

0: La premsa li ha preguntat, allò sí, l'han xampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
1: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
2: Ah, no.
1: No.
2: Pero te veremos no. O no, te veremos o no, Ana.
1: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado, ¿no?
2: Se acaba para siempre históricamente.
1: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
2: No, bueno, podemos volver, ¿no?
1: Ay, no lo sé.
3: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
0: Està passadíssim.
3: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
0: La modernó, saps?
3: No, però... Seria una sorpresa que tornés.
4: Això sí,
3: que
4: tornés. Sorpresa ho seria.
0: A mi ja no em sorprendria.
3: La revista vendria, t'ho dic. Aquella sabana, la feia lectures, no em sembla?
4: Sí.
3: Ho feia lectures.
4: Sí.
3: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ja ens embola, a més de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'en Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega mai d'en Izar.
4: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a unes xarxes socials en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
3: A veure.
5: No sé cómo pasó. No sé cómo pasó, pero pasó. Y cuando empezó. Solo recuerdo tu risa rompiendo mi calma. Ha roto mi calma. Ha centrado en mi arrollador mundo. Sin pedir permiso. Con esta manera y este carisma. ¡Te enamoras!
6: Siempre tan libre.
5: ¡Siempre tan libre!
3: Que no hay toque ni más ni ahora.
5: ¡Siempre están nosotros!
0: Está fatal.
3: ¿Ya?
5: ¡Nos cambia la actitud!
4: Ella es la segura de momento.
0: No, si es
5: que... ¡Me haces perder la razón! ¡Pero me encanta!
4: Ella no acaba, sempre no, té l'última paraula a la vida sempre, i quan canta.
0: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
3: no, digues.
0: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volant té literalment...
4: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada Aida Nizar. Amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per l'M30,
0: a
4: Madrid.
0: És un perill a les carreteres,
3: és un perill a la vida en general.
4: Ho sol fer habitualment.
3: Aida Nizar. He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
0: és molt fort.
3: És que no hi toca.
0: No,
4: és mel.
0: Vigileu els conductors.
3: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
0: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
7: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir que jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc els podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és l'hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim Joan Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, ho li has de dir.
1: Bé, resposta.
3: Bueno, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Heimann, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Philip Rim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital, que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. S'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a la primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista en sentit nord encara està parcialment tallada, només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:00 del matí, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
1: bon
0: primera
1: dia.
0: Vegada. Vinga, anem-hi, noi, repàs a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies, amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos, el periòdico obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
6: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional, abans ho dèiem, ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, l'Ara i el Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periòdico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periòdico Catalunya necessita pressupostos i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar als socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: Dos quarts de sis del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
8: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, ho deia el Catalunya Nit.
9: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
8: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
8: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
8: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, sí, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta, sí, molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
8: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
8: En aquest cas, el servei de grua a Girona. Llegim el diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
6: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
6: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
0: Yeah, molt urbà tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic. Ara, què estem escoltant?
6: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
6: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
6: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
6: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
10: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
11: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
12: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
11: Exactament.
12: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
11: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
12: D'Horta, o sigui el 18 de març.
11: Exactament, el dia abans...
12: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
11: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
13: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. Oslo, la desfilada de nens, acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer, i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, de les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila San Juan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
0: La llet.
14: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
0: Hi ha molts, hi ha molts. Exacte.
14: I moltes coses.
0: Moltes variables.
14: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
0: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell ens llega com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
14: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
0: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
14: Quants dies fa?
15: L'últim any va ser el 2022? Quan vam tenir?
0: Abans?
16: No, abans no, però... Abans no. 22 o 23, potser.
15: 22 o 23.
16: Som a 26.
0: A Maiol és que... A veure...
16: 900.
15: Vull servir la calculadora?
0: No! Jo diria...
15: Vale!
0: Jo diria 2.000 dies. Marc?
16: No, jo 900.
0: Home, no, perdó, 900, l'ara?
16: 9.000, és una barbaritat. No, no,
15: jo? 1.000,
16: 1.000. 1.000,
15: 10.
0: Maiol? Quan fa que...
14: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
0: Molt bé!
14: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
0: Déu-n'hi-do, eh?
14: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
0: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
14: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
0: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
14: És que es matiré.
0: 13 minuts, arribem a les 6.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
15: No,
18: és un
15: no,
18: problema de primer
15: no,
18: de filosofia
15: no, no,
18: de lògica
15: no, no,
18: de la Unia.
15: Ja ho sé.
18: Que és
15: el mateix
18: que
15: la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La veritat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el
17: de dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
24: Sí. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
25: Aneu massa de listos.
0: I els valencians?
25: No, els valencians, que mira, s'han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
24: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
27: Ha sentit el que acaba de dir?
28: Ja a Mallorca no feu l'amor.
17: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Els matiners som un programa per emmarcar.
29: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
15: Ui,
0: que...
15: bueno!
29: Un gall.
15: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall. Sí.
29: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
0: Ai, per favor!
29: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure, però si...
0: A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
29: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
29: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
17: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, us convidem a participar al programa a través del 93207474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 93207474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure... Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé. Anant-me despertant a mica a mica.
0: Anant-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi?
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: A ser pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
2: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim, tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
2: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En tindràs?
1: No crec que en tingui. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic, no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, sí, és que és molt dur i, a més, és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els hi has de... Bueno, que aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant, no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor, aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que, a més, no fan res perquè pugui anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
2: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
2: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre i quan una mica et veus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja, aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se triguen a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació. Encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No m'ho diré de gana, no.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu. 93207474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada Ginestar?
2: Sí.
0: En vols una de Ginestar?
2: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem, o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé,
0: eh? Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
2: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
2: Oh, clar.
0: Home, per favor.
3: Home. Un aplaudiment pel Joanet.
2: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
2: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
4: fatal, eh?
0: No, no, perdó. El pitjor padrí de la història, no. No.
2: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
2: Bueno, perquè tu us
0: agrada.
2: Oh, que ets el padrí.
0: Sóc el padrí de tots dos, ja ho saps.
2: Sí.
0: Va, això sí. Bé. Eloi Cordomí, bon
2: el
0: dia.
2: El meu també.
5: Bon dia, bona hora.
6: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
6: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
4: Ens té intrigadíssim, el gall.
2: Què ha passat amb el gall?
6: És viu encara.
2: És viu el gall?
6: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, em va picar.
2: Pica el gall.
6: No està fent números per continuar viu, però...
2: Ah, li pica el gall.
6: Sí, pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
2: Que sou burros.
4: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
4: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
2: El gall és el gall del galliner?
6: No, aquest gall sí. Jo crec que té
2: el
6: poques
2: gall és el gall del galliner.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
2: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
6: Sí, és que no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general
2: sí.
6: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
6: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
2: okay,
6: amb ell em pica.
0: El quan el tanques pica, no?
2: Clar, quan el tanques sí, pica. S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
2: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no...
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
2: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
4: Fins demà.
0: Que vagi bé,
4: Lara.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
2: De gall,
6: moment,
2: gall.
6: De moment amb gall, de moment amb gall.
2: I tant, mira, per molts anys.
6: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem notant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant
0: ai,
6: tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
6: I dono records al gall, de per vostres.
2: Sí,
0: de tota la vida. D'abraçada, Eloi, que vagi bé.
2: En principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
2: Bueno, mai se sap.
7: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Expert, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: És dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 17 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid. Però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
1: Sí,
2: a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato. No val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem. Laia, va vestides, en... Com es diu vestida, en castellà?
1: En Damio.
0: Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència, eh? Doncs, andiamo, Laia, comença.
3: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco. No sé si els coneixereu amb els Modena City Ramblers.

0: sé si els coneixeu, els Modena City Ramblers és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rossa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles de bon dematí, 1, 2, 3, 10, 100, passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David. Io ho scritto pace, pace, ho visto stare quell'attimo, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è più, ma se trovi il senso del tempo di salire dal tuo brio, e non c'è tanto l'impresa, la naturale, copiato dal tempo giusto di vista, del tempo stabile, presa con una lincera alla schiena, ricercherò quella... Això que sentim és la cançó Ziti e Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
0: Sí, i Eurovisió, aquesta és la teva aposta. Mare
1: doncs
0: de Déu.
1: Sí,
0: doncs mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix. Para bé l'orella i mira de no cantar.
1: A veure.

0: no tenia 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa no em va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Palavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar la Diana Calenta, no?
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la que jo la desperto.

0: connectar tots oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta.
0: Ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat. Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna? De moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir.
1: Però escolta, comença per tot.
0: No estava a favor de l'ETA, dius?
1: No. És preciosa aquesta cançó, és de la Gigi La Cinquetti, i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però és molt bonica. I és una cançó que trobo que contextualitzada, doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt. No, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxanines italians, però actuals?
1: Sí.
0: Aquest.

0: heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi. Per despertar l'audiència, mira, ha estat posar això, i de cop i volta qui ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. Canta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mi fue vender un mundo que no sé. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: No, això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home,
0: doncs, però
1: realment... Nonoleta. No puc parlar.
0: No sé, eh?
1: A veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, està... Per favor, és un boicot i el torni la Mariví.
0: Què vols posar?
1: A veure, el que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és? A veure, sisplau.

0: que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut al cap abans. Mira, a la Pinzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental, és que no queda tan bé. La Pinzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa, i si no, no serà la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you, no
2: posarà cap. Laia, per cert, una cosa que m'apunta un oient i té tota la raó, m'has criticat els City, o sigui que hi ha cançó dels Maneskin City Boni per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps on ve?
0: Bueno, però era l'altra època, Sergi. Sí, passant 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana que ha existit mai.

0: I la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja, l'ho
1: ja
0: ha sentit la cançó,
1: sentit, eh?
0: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco. Espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravella entrar-hi. Però
2: vols anar a passar marcadors a hores d'ara?
0: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
2: Oh!
0: Va, Laia, a veure si pots de Rafa.
1: Especial.
2: No, no, no. Rafaela, noia.
0: Més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
2: Ah, ja està.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Desert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: Més
2: que...
3: tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns sí. Flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no tenim zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de cendra, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però els residents també, eh? Sí, home, es disputa tot. Que
3: sí,
2: fort. Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: tot el que faig.
1: Laia, cap a la platja, ja.
2: Ja, hi corro.
3: Que a tu t'encanta.
1: A tu t'encanta.
2: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
1: Sí, això
2: sí, això és veritat, sí. Que mira, s'ha de patir.

0: mica, però bé que hi ha gent que fa el primer bany de l'any l'1 de gener i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
1: Exacte.
0: No m'hi trobarem. La qüestió és intentar anar a la platja justament, Laia, ara que...
2: Que no hi ha tanta gent,
0: almenys. Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco... No?
1: Veurem.
0: No, has provat.
1: Que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
0: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionen les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
1: Que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
0: De veritat, quan em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
1: Sí, les necessitem.
0: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, a la Costa Brava, a la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni t'ho penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara aquests dies toca anar a aquestes platges al cap de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar al cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
1: I has estat últimament a Blanes?
0: Demà hi vaig.
1: Val. Perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població. Que fa la sorra que no vegis.
0: És veritat. Aquest any no hi ha bocada temporal, crec que no estarem tan malament.
1: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sorra.
0: Exacte, ja vindrem a robar-vos.
1: Veníeu malgrat, sou tots convidats, en qualsevol moment de l'any hi ha espai per tothom.
0: Però ja saps el que passa, no, cada any? Que venim a robar-vos-la literalment.
1: Ja.
0: O sigui, agafem camions i ho portem sobre de Malgrat de Blanes.
1: És una vergonya.
0: No, ja veieu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
2: Ai, per favor.
0: No, no és broma, eh?
1: No, és així tal qual.
0: En sèrio, al lloc de la Tordera ens l'hem carregat així.
1: Exacte.
0: Demà per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, que en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
2: Home, així t'ho haurà traumada.
1: Ben fet, clar que sí.
0: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana, perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar.
2: Encara hi ha
1: una mica. Jo crec que sí, encara sí.
2: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat, perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu
1: autònoms. Que vingui, sisplau.
0: Sí, però és això, si ja s'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
1: Val.
0: Aquí ja turisme tot l'any, ja, que no ens deixem
1: en cap moment. Era Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
3: No. Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida.
1: Clar.
3: Amb les dutxes funcionant.
1: Molt bé.
0: Bé.
3: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
1: Veus?
3: Enciso que afegeix a Sergi de Pela, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
1: Sí. Quants cops m'han dit?
4: L'Àfrica comença.
3: El Tordera,
4: sí. El Tordera.
3: I, Laia, a perdonar-te també a tu, la Raquel diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no que anar al Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
0: Veus?
3: Ara estem a la platja.
0: Sí, bueno, ara també
1: podem anar al bosc
0: aquests dies, si voleu.
1: Però
0: estem a Barcelona intentant aprofitar.
2: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava pel damunt del pont de la P7. Vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda. Una cosa, parats estaven,
1: si funcionessin els trens, també,
0: ja,
1: suposo que hi aniria més.
0: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes. Clar. Perquè, és que, t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
1: Sí, és que
0: no es pot entrar. Temporada alta no es pot entrar.
2: Però posin més freqüència, no, l'estiu?
0: No, i a més, sí. Que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és que, bueno, doncs ara l'estiu el tren va notar els guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
1: No, ja vas dret.
0: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament.
2: Bueno,
0: com esteu per Gràcia, Roger? Digue'm-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
2: És una quimera, no?, intentar trobar terrassa a Gràcia.
1: Esteu bé? Esteu massificats ja?
2: Les terrasses...
3: Sí, bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, algunes... alguns carrers guarnits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu.
1: Molt bé.
0: Estaria molt bé que les coneixin tot l'any.
3: Sí.
0: Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi.
3: Perdona, els horts urbans, que hi ha a prop de casa meva, que hi ha gent que fa pues, cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, de tourist attraction, i posa, és el més gros,
0: mira, veus, també.
3: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
1: O a robar, fins i tot,
0: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu se t'acut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible, hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius...
3: El mes de juny és això, és el més ideal per dir-li conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
0: Exacte, i podria anar tranquil·lament.
3: I s'estarà superbé, també.
0: I ara, després ja no podreu fer-ho, ja haureu de quedar a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè deia total, per no cal sortir d'allà, per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, eh? Us he de dir.
2: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
0: Llavors, que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
2: No, clar, clar.
0: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost. I jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
3: Mira, ara,
0: doncs,
3: perdona.
0: A fer el Canigó, el Pedraforca...
2: És un moment per fer cims, per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
3: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
1: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
3: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
0: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
1: Jo diria que el 15,
0: De juny?
1: Jo crec que sí.
3: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard, des de Roses, diu... A Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de
0: passador. Mira,
1: ja tenen els francesos a punt de pala.
0: Ni que fueres tan guapa, que ets el poble més lluny de la Costa Brava. I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
2: Poc se'n parla.
0: Té una vida cultural molt activa, però maco no és Roses.
2: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
0: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que em quedem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
5: A la plaça, de dia plega tothom. Cavallem els petits senyores i senyors.
0: Que ho hem anat repetint, Em pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit. Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquest, perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etcètera, perquè és que si no, bueno, ho faràs, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
2: No podràs.
3: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i, a més, és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
0: Del qualsevol del PSC.
3: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
0: Josep Maria.
1: Per exemple, de Sant Feliu, Josep Maria.

0: famós. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Never l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

tema que era un prodigi rítmic que no es va salvar d'aquella mania tan norentera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epoveri amb el Serà perquè ti amo, aquest que sentim de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el seu A far l'amore. Però avui al Worse Than Ever posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio vederti danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquesta.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Qui no vulgui pols que no vagi a...
2: Avui, 12 minuts de matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que, de fet, a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassat del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te.
3: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Ludwig Band.
2: Què onda, en directe?
3: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Ginestà i de Ludwig Van, ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
2: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
3: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
2: Doncs
3: si voleu que us digui.
2: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música a Visca, però hi ha una cosa que igualment tenir provoca ira.
3: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen
4: perquè no
3: de ser reutilitzables.
4: Vull
3: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals, a festes majors i festetes de tot tipus.
5: Però, per exemple, podries endur-te'ls de casa quan vas al festival?
3: Vale, això estaria molt bé. Porteu el got de casa i em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues, podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
5: Home, doncs, sí, efectivament,
4: malament,
5: que no.
4: Home, aquí està, però que aquí està...
3: No, o sigui, aquest tu no pots entrar amb
4: jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
3: Got de vidre no, però tots no, aquests no. De plàstic.
4: Got de vidre
5: també
4: de casa,
5: diré, hi ha
4: copa.
5: Moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any
3: que
5: següent.
3: Jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està, vull dir, no els farà servir mai. Tants gots reutilitzables.
4: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
5: I les serveixen per fer vermuts, cotes, xerrades. Que fas? Has de posar aquests gots. I com a molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, de que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs, per mentir papers, xiclets, històries... I vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
3: Que el vas llençar?
5: Que el llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
3: És un got reutilitzable, però no el pots llençar.
4: Laia,
3: què hem de fer tants gots?
4: És que no pots fer res més,
2: ja, Laia. Ja tinc gots a casa.
3: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que ja no.
5: Va, parlem de la responsabilitat.
4: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt
3: complicat. Clar, llavors, és molt problemàtic, perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquest de plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, aquells plàstics, però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
4: És així.
5: D'acord, però no vol dir que anem a tornar els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
4: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
3: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els
5: diners.
3: Molt bé. A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
4: és una
3: com a mínim que te'l tornin.
5: Però això,
3: això m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic. Du a casa meva, nen.
5: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si no te l'havies deixat.
4: Que sí, però és que ho fan.
5: Doncs mal fet.
4: Doncs, però ho fan.
5: Que ho facin bé.
3: Vale, doncs això, que ho facin bé. I després...
4: I més, si tu portes el got d'un festival de l'any passat... Igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre
3: festival. Hi ha un tema de col·leccionisme que penses, però tu penses que em fa il·lusió tenir el got de cada any? Que ells han de canviar tot el disseny.
4: Sí, sí.
3: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona. Perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny i així com una mica blanqueges el tema que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent es col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any. Només fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa, no sé on posar-los.
4: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
3: clar, llavors l'any que ve no pots reciclar.
4: Exacte, traieu els anys, digueu, aquesta festa és per això, i si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us farà amb la publicitat en el got, però deixeu de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
3: Tota la història. Ah, no, és que si el programa d'aquest any, me la fuga, el programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
5: Sí, no.
4: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
3: Però que és que ho facin
4: ara, per veure el cartell, necessitarem el got.
5: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
4: Totalment,
3: això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
4: Si no, a galet, mira, aquí em poses el combinat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i el barrejat.
6: Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
3: No em fa il·lusió, és, no me'n donis cap.
6: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Per no,
3: ni... ja ho ha dit, que no teniu internet al mòbil, de veritat. És que arriba un punt...
6: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest client nostre. Ah. Apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
5: No, però és que ell ja el té.
3: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
6: Ara te la reenvio, te la passem.
3: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou
6: tota la...
3: de comprar gots de plàstic.
6: Doncs,
3: reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
6: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. Clar, és que al final tornem a la gota plàstica.
5: No, això no.
6: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
3: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: Gràcies. 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però això és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixin i la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu sisè aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci sí. De gent que fa aeroports privats i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars. No.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, ja no, sí. La caça purament recreativa que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat doncs a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets i per tant els has de posar el vedell allà davant perquè si no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el sisè d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc. Doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en la major dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del tir al plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els hi pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Pot ser com si fos els Looney Tunes que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Us ho vaig dir?
5: No.
4: Però, tio, ja no et reconec.
5: Tot bé?
4: Tot bé.
0: A banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític, l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana, modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que se serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou, quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre vídeos... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions, i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que encaminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen, encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballin d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de la reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, cada cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: És una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts,
7: viejo,
6: veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que tinc de pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten, o què s'amaga. Llavors, és emocional i a la vegada no.
0: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
8: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència, no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, per les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. Modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Vacació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
9: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà. I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les Amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deies, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot farem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La ronda litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C-58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la ronda de dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C-16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puigdecalm, d'una forma ja molt despistada respecte ahir. I puja la temperatura de la tarda, l'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructura i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes, perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
6: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
7: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
5: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
8: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
9: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tota l'Eix Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
10: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. És el quart cinturó ferroviari, exacte, i la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
11: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
12: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
13: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
14: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza.

0: tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
3: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
4: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
5: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
6: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
5: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta

0: a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
1: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
2: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
0: A més, vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllar, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
3: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg, que es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
4: I'm really happy, you know,
5: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Haio Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb dues jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
6: Patint fins al final, però dues jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Haio Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit, a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
7: Va ser una temporada dura, amb dues dinàmiques llargues de resultats, que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat, i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada, i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
6: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
3: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
8: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa en una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
3: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els marrecs de Salt estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la diada especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
12: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
11: Un impuls.
12: Un refugi.
11: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
12: I fer-se sentir.
11: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
13: Ens acompanyes?
14: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: El diccionari Termcat.
16: Paraules noves que ja pots dir.
15: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
17: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Pel que s'ha de posar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
16: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
18: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
10: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a 8:00 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, de sanificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
13: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
3: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
20: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
21: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
19: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
3: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura, què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
22: Bon dia.
3: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
22: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació, solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
3: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
22: hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
3: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
22: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
3: I acabo, Joan Carles Almerón, quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
22: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40, el quart cinturó a nivell viari, i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
3: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
22: Gràcies, fins a propera.
3: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
0: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
3: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
1: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
23: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
3: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
4: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
4: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
6: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà un dia més.
4: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
3: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el Pla Pilot d'Incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
7: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
3: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
8: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes. I sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
3: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bover 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
9: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de l'Aplec queden totalment difuminats.
3: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
11: I'm really happy, you know,
12: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu 4th Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el 2nd finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el 3er i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
24: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el 3er i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
25: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
24: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
3: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
10: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
3: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
14: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
15: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
14: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles providents de països d'aquella zona del món.

0: es pot menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i a més mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica, anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar... Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i de sobte... La beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen el subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament, i allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
6: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
6: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i

0: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
1: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
0: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
1: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
0: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esbrat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va sorprendre

0: explicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarabat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarabat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
2: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
3: Moltíssim.
2: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
3: Aquí al costat, doncs.
2: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: "Ha fet un bon arruixó", va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia i ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
3: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
2: Què dius?
3: Sí?
2: Molt bé.
3: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
2: Ai, molt bé.
3: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
2: I a més em rodolí,
3: Exacte,
2: molt bé.
3: Sí, sí, queda bé, queda bé.
2: Molt bé, Lluís.
3: Doncs ja en tenim una altra pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition i recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltes, moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons, un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.
1: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
2: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
1: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
2: Exacte. Mm,
1: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
2: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
1: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
2: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
1: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Mà
3: Anna Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia 7 bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
4: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
5: Sí, mama, no et preocupis,
3: deien les 7 alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
4: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
3: Bele, la filla gran, va preguntar:
6: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
4: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
3: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les 7 cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
7: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare.
3: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
6: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
3: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les 7 cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
7: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
8: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
3: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
9: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
3: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
6: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
3: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
6: No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
3: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
7: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
3: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
9: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
6: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
3: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
9: Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes.
3: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començava a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
6: Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat?
3: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
4: Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
3: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
4: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
3: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
7: Quina set que tinc!
3: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure. Però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
2: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrollar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
10: Ah, esclar.
2: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
10: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots dos casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
2: sí,
10: això.
2: I tant.
10: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
2: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
10: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
2: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonge. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adeu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla Xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la gran muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la gran muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la gran muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent.
0: Clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la gran muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la gran muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la gran muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una, o sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no? Que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no? Que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades. I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no? Que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat al tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no? Perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fa una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat.

0: aquesta història, com ens arriba tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel al món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no?
0: De sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no? Bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat.

0: és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la gran muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins el formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé. Clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, Xina. La història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i se sabia utilitzar com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats, com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot, el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Bé, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable? Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Chang'an i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou, ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, però el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la gran muralla, etc. I es van dotar d'això d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Toca Abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona, i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona, i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de loca juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichín.

Pichincho, tema que hem escoltat, Vicente Pichincho, és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Vent amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, els de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Mar i Ben ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

Encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta...

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per mar i vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

acabem d'escoltar aquest Isles Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, les

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro Abelardo.

Tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar en aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar.

O Sole Mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup Mar i Vent.

pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor, Rosó.

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb mar brava, amb si fossin gavines.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mari Vent i Marc Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins a retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta nova frase o no?
5: No, això és això, no?

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne?
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Complejant. Complejant, amb Caral Pedemonte.
3: El Cant ha creat la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cant ha creat la seva primera entitat sardanista. Es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortí al·lega el tempus fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
3: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanar, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Societat.
3: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'Associació Sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la Copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Cuplejant,
1: amb Caral Pedemonte.
2: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Cuplejant, les estrenes.
2: La Cobla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la cobla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la cobla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la cobla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Ortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bora de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La Junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
2: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle de servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada de dansaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolar a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins de la Plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell, i a les 11 ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11 ballada a Mataró amb la Xaloc, i a 2 de 12 els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12 ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada, i a les 2 quarts de 12 Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa, i també a 2 de 12 la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí, i també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània i Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca, i a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 2:45 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Montgrín, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: d'Antoni.
1: Coplejant.cat. Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: www.poblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do, escoltem-la ara per acabar, i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coblegeu força.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès més aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el Govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros de l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
14: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El consell executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Panic ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus Salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
17: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses podríem tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
20: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
21: Hola, bon dia, doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin

0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
1: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
0: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
1: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
2: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
1: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
0: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
1: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
0: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
4: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Atenció excepcional, troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
5: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
6: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que som arqueologia, tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
5: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
0: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
7: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
8: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt...

0: molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo a la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
2: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
1: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer. El qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
3: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
1: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
4: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
1: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
5: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
9: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
10: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
11: gràcies i fins la propera.
12: Moltes gràcies.
13: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
14: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
13: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
14: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
13: Premis Ràdio Associació.
14: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
16: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
15: Un impuls.
16: Un refugi.
15: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
16: I fer-se sentir.
15: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
16: Ens acompanyes?
17: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
18: Propostes en xarxa.
19: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Abrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica abrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
5: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
12: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
20: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
5: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sònia Kerr.
21: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
22: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
5: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
21: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
5: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
21: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
23: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
5: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
21: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
5: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
1: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
5: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts han compromès a aconseguir-lo mitjançant el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
12: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
20: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
2: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
5: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
2: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
3: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
2: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
4: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
2: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
6: Notícies en xarxa.
5: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400 500.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
5: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
7: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
22: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
7: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, des de portaveu.
6: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Préstamos desde actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
5: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
9: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
5: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
10: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecta la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
5: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots dos projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
23: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
11: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Són 3:45. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
13: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
14: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
13: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
5: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
5: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
16: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
25: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
18: Notícies en xarxa.
5: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
1: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
0: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
5: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
19: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
17: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
5: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
21: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
24: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
21: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
5: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
16: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros.
5: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
26: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
2: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
3: Tot això, molt content de poder sobretot començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
2: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
26: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
4: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
26: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa d'Erika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
6: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
26: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
12: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
20: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
12: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
26: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
5: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Ona Bitlles, 107 FM.

Déjense. All these things that we took for granted.

Braga, Juan Portón.

0: Ona Vidillas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Vidillas.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: i la persona que ens ha donat el treball van amanegar cinc celles, però ben amanegar
1: i per si no ho teníeu clar.

deixa'm pensar. Com tu puc dir, deixa'm pensar.

quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: Escolta. Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte.

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès, el lladre que no coneixia la por, tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora, ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops em volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare, perquè era pobre, i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes, i com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats, i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir, i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però, majestat, és massa jove. És indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
4: Els hi vàrem donar, gran Samir.
1: Li vàreu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una?

0: per art de màgia, una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
1: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
1: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
1: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són «si us plau» i «gràcies». Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
2: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, lupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt

0: molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents, eh?
1: Clar que no, i tant que no.
0: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem a la música.
1: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
0: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
1: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
0: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris i Alabert.
1: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins aviat.
2: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, i hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta, i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes, i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
3: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
3: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven el camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist, no tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir, pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, Un avi comenta: "Ha fet un bon arruixó", va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia i ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Exacte, sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition i recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

Molt bona tarda, reis de la pista de ball de Ona Villa. Benvinguts un dissabte més al programa Retorn als 80. I un dia més us vull deleitar en grans temes d'aquella meravellosa època. I comencem la marxa a la pista de ball amb el tema We've Been Paradise and Pain. Que gaudiu i que balleu!

Un molt bon tema per començar el programa d'avui, aquest Weaving Paradise Pain. I ara seguim a un altre gran tema, com Closer. Vinga, a ballar!

90 gran tema a la pista de ball de Ona Vips. I ara el següent tema que sona un altre gran tema també del 80, que és un

vinga, que no pari la pista de ball a Ona Villas. I ara seguim amb el següent tema, Cold Flame Desire.

I deixem aquest gran tema, Coldplay Desire, i seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas. Fotem-li més canya amb el tema Hey You My Love.

que no pari la pista de ball d'Ona Villas i seguim deleitant amb els temes d'aquella valuosa època i ho fem amb el tema Jealous Herbie.

Vinga, vinga, que no pari la marxa a la pista de ball. Vinga, a ballar i a ballar. I ara seguim amb el tema Midnight Kirby.

i un dissabte més arribem al final del programa. Espero que hàgiu dit d'aquests grans temes dels 80. A ballar, no pareu de ballar. Molt bona música per deleitar a la pista de ball d'Ona Bitller. I bé, ens despedim amb el tema Lady My Heart. Que passeu una bonica setmana i ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos. Vinga, adéu-siau.

0: Hola, Dani.
1: Hola, Txell.
0: Tu creus que hauran, que sabran quina pel·li és la que parlarem avui?
1: Home, ens has parlat de misteri, dels altres, hem posat el tràiler... Home, jo crec que potser queda algun despistat, per si de cas,
0: sí,
1: potser,
0: no?
1: potser que diem el títol, no?
0: Vinga. Avui parlarem de Los Otros. I si us sembla, doncs, comencem amb la trama i així també doncs, acabem d'aclarir una miqueta més i acompanyar el tràiler. Aquesta història succeeix a l'illa de Jersey durant la Segona Guerra Mundial. La Grace, que està interpretada per Nicole Kidman, és una mare de dos fills, l'Anne i el Nicolás, que viuen en una gran mansió aïllada de qualsevol nucli urbà. I això per què? Doncs bé, perquè intenta, no, pues, protegir els seus fills, ja que pateixen una malaltia que els impedeix ser exposats a la llum del sol. D'aquí a que avui tinguem d'estar a les fosques. La història comença quan la Grace contracta a tres servents per ajudar-la en les tasques de la llar. Curiosament, aquestes tres persones que arriben refereixen que ja han treballat en aquella mansió amb anterioritat. A partir d'aquí, comencen a passar coses misterioses que sembla que són perceptibles principalment per la seva filla, l'Anne, i que degut al caràcter rebel de la nena fa que la mare no se la cregui, que només faci que castigar-la. A mesura que avança el temps, també avancen aquests successos estranys que cada cop són més freqüents. La Grace comença a pensar, no, que sí que pot haver algú més en aquella casa i sospita que són fantasmes. Durant la trama es van revelant aspectes de la Grace i de la família que fan que hi hagi alguns girs dramàtics per acabar de forma impactant i inesperada.
1: I què t'ha semblat a tu, Txell, aquesta pel·lícula?
0: Home,
1: què en penses?
0: Mira, és una pel·lícula que tot i haver-la vist aquesta vegada, doncs ja són dues vegades que l'he vista. Clar, és veritat que sabia com acabava, recordava més o menys com acabava, però no ben bé com acabava. És a dir, és com que m'ha tornat a ser una sorpresa, no? I jo crec que és perquè clar, és una pel·lícula que no és ben bé de terror. És a dir, sí que és de terror, però amb un clima que és com molt subtil, però a la vegada molt endinsador, saps?
1: T'angoixa, no, t'atrapa, no?
0: Sí,
1: t'atrapa.
0: Exacte.
1: T'atrapa el misteri de la casa.
0: I jo crec que inclús havent-la vist la segona vegada, doncs sí, ha estat mal mateix.
1: Volia parlar una mica no només de la Nicole Kidman com a personatge principal, sinó de la pròpia casa.
0: Sí.
1: La casa també és un personatge en aquesta pel·lícula.
0: Sí.
1: L'emmarquem, doncs, dins d'una pel·lícula de por, de misteri, un thriller, potser?
0: Bueno, seria un terror psicològic.
1: Terror psicològic, sí, d'acord. Sí, sí. Molt bé.
0: Sí.
1: Parlo jo primer del director.
0: Sí, home, va, deixaré de xupar el micro.
1: Va,
0: et deixo amb tu.
1: Em toca a mi, doncs, no? Jo us parlo del director que es diu Alejandro Amenábar, que va néixer a Xile el 1972. Crec que era la seva mare que era d'aquí i el pare era d'allà. Però de seguida van venir cap a Madrid, quan ell tenia un any, per tant es pot dir que ell ha viscut sempre aquí. Als 19 anys ja va començar a rodar curtmetratges, dels quals també en composava la banda sonora, amb la guitarra i els teclats, de forma totalment autodidacta. I va tenir la sort que el director José Luis Cuerda, hauràs vist fa poc Amanece que no es poco, es fixés en un d'aquests curtmetratges i s'interessés per ell i li acabés produint el guió del seu debut a la gran pantalla, que va ser Tesis, el 1996, un thriller ambientat a la Facultat d'Imatge i So de la Complutense, allà on havia estudiat ell, i per cert que no va acabar la carrera i havia suspès la assignatura de realització, o sigui, imagina't. Doncs això, i la pel·lícula tenia una trama argumental al voltant de les anomenades snuff movies, que són aquestes pel·lícules que contenien imatges d'assassinats reals, pel·lícules que circulaven en vídeo. en alguns circuits d'aleshores dels anys 80-90. Tesis va ser un èxit de crítica i públic i aquell any es van dur 7 Goyas, entre els quals el de guió original, pel·lícula i director novell. També va suposar el primer paper important d'Eduardo Noriega i de Fele Martínez. Un any més tard, i ja també sota la producció de Cuerda, va rodar Abre los ojos, aquesta vegada amb dues estrelles de l'Star System espanyol d'aleshores, com eren Penélope Cruz i la Najwa Nimri. I aquí és on entra en escena Tom Cruise, que va comprar els drets de la pel·lícula per fer-ne un remake que es va estrenar el 2001 amb el nom de Vanilla Sky i que va protagonitzar ell mateix juntament amb la Cameron Diaz i la mateixa Penélope Cruz. L'Amenábar es va negar a dirigir el remake, però li va passar a Tom Cruise el guió de Los Otros. Tom Cruise es va oferir com a productor i ves quines coses. La seva parella d'aleshores, Nicole Kidman, era l'actriu perfecta pel paper. Només 3 anys més tard va rodar Mar Adentro, ja novament amb repartiment espanyol, amb un Javier Bardem caracteritzat del tetraplègic Ramon Sampedro i amb la delicada temàtica de l'eutanàsia, amb la que es va embutxacar ni més ni menys que 14 premis Goya i, atenció, l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa del 2004. Després de Tocar el cel, les seves dues següents pel·lícules, Ágora i Regresión, van tenir una acollida una mica més tèbia, i la darrera que ha rodat, Mentre dura la guerra, amb Carla Lejalde fent de Miguel de Unamuno, el va tornar a col·locar en el podi dels millors. I aquesta és una mica la trajectòria de l'Amenábar. Ens explicaràs tu la de la Nicole?
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Interessant. Jo també he trobat alguna coseta sobre el Tom Cruise i tot això.
1: Ah, a veure
0: després t'ho explicaré.
1: A veure.
0: Bueno, la Nicole Kidman és una actriu australiana, nascuda el 67, aquest nom em fa molta gràcia, a Honolulu, a Hawaii. I de fet, havent nascut allà, se li va donar el nom hawaià de Hokulani, que vol dir estrella celestial. És una curiositat, em va fer molta gràcia.
1: Mm-hmm.
0: La seva trajectòria va tenir els seus inicis a Austràlia, als 80, en sèries de televisió i produccions locals. El seu salt al panorama internacional va ser a Todo por un sueño, en anglès el nom és To Die For, el 1995, paper que li va valer el Globus d'Or. Després d'aquest èxit, van venir moltes més produccions com Ice White Shack, juntament amb Tom Cruise, que llavors ja era el seu marit, el 1999.
1: Compte, Ice White Shack, dirigida per Stanley Kubrick, no era qualsevol director, un dels grans directors de la història del cine.
0: Posteriorment, que va fer també doncs, el fantàstic Moulin Rouge el 2001, on interpretava Satin, l'estrella del casino, i on va demostrar la seva habilitat pel cant juntament amb Ewan McGregor.
1: Ah, sí. Escoltem a Nicole Kidman a Moulin Rouge.

0: I aquell mateix any va venir Los Otros. El seu premi Òscar va venir l'any següent amb la pel·lícula The Hours, on encarna a Virginia Woolf el 1923, quan escrivia la seva obra Mrs. Dalloway. A partir d'aquí, la seva trajectòria va continuar sent molt prolífera, amb noms com Cold Mountain, The Interpreter, Australia, a més de sèries de televisió amb la minissèrie de suspens psicològic de Undoing el 2020, o a Big Little Lies, una miqueta abans, des del 2017 al 19. Es va parlar bastant d'aquesta sèrie, de Big Little Lies.
1: Sí, recordo.
0: Llavors, ara una mica més específicament, no? Si ens centrem en el paper que fa Nicole Kidman en aquesta pel·lícula, és que és especialment rellevant per la complexitat de la seva interpretació i per la profunditat emocional que comporta, no? Mostra una gran habilitat per, a través de la seva actitud, l'ambient sigui cada cop més tens i l'espectador estigui més immers en la història. Va guanyar el Premi Saturn, que són els premis que otorga l'Acadèmia de Ciència-Ficció i Fantasia i de Pel·lícules de Terror, a la millor actriu per aquest paper, demostrant una gran capacitat per interpretar una mare desesperada en una situació aterradora.
1: Tu t'has fixat? En la carrera de Nicole Kidman comença, doncs, amb algunes pel·lícules, però arriba un moment entre el 95, amb 5 anys, vostres fa aquesta que va ser Todo por un sueño, que no és una gran pel·lícula, El retrato d'una dama tampoc, però ja el 99 ja es fica amb Eyes Wide Shut, després ve Moulin Rouge, Los Otros, Les Hores Després, el 2003 Dogville amb el Lars von Trier, una pel·lícula com molt alternativa però que li permet desenvolupar les seves dots d'actriu, on allà és també la protagonista única pràcticament de la pel·lícula, que la veritat és que és com dona la sensació que la Nicole Kidman necessitava fer papers d'estrella i de qualitat, no només amb qualsevol, sinó amb els millors directors de l'època. És un apunt, perquè realment és com una època de gran brillantor, de la Nicole. I del seu personatge,
0: sí,
1: el seu personatge de Grace, que jo crec que no es diu Grace Stewart per casualitat, i té aquest pentinat com de rossa d'Alfred Hitchcock.
0: Mm-hmm.
1: Que l'Almenàvar aquí ens fa un homenatge a Hitchcock i a la Grace Kelly i en James Stewart,
0: yeah,
1: amb una pel·lícula de misteri, de por, bueno, que jo crec que entronca molt amb la carrera d'en Hitchcock. Res, només uns quants apunts de repel·lent.
0: Molt bé. Faig no parlaràs de la música o què?
1: Faig la banda sonora.

L'Amenábar no només signa el guió i la direcció dels otros, sinó també la composició de la banda sonora. L'Amenábar ha composat la banda sonora dels seus curtmetratges i, posteriorment, de Tesis, Abre los ojos, Mar adentro i, fins i tot, de Mientras dure la guerra, que és la darrera. I ha firmat partitures de dues pel·lícules de dos amics seus, en altres pel·lícules, que es diuen doncs, La lengua de las mariposas, d'en Cuerda, i Nadie conoce a nadie, d'en Mateo Gil. A los otros, la banda sonora juga un paper fonamental en la creació de l'atmosfera de misteri i de suspens que envolta la història. Podem dir que, juntament amb La casa, com dèiem, és un dels protagonistes. Té un caire més aviat melancòlic i sinistre, i fa un ús molt intensiu de les cordes i el piano, però també apareixen cors quan el director vol remarcar els elements sobrenaturals.

0: Molt bé.
1: L'hem anat sentint durant tota la gran pantalla de música de fons, sí, quan nosaltres parlàvem.
0: Mira, aquí venia lo de lo del Tom Cruise que et deia.
1: A veure.
0: Que la Nicole Kidman va ser sempre la primera elecció pel director de, per aquest paper. Sempre va ser la primera opció.
1: Uh-huh.
0: Però no estava segur si l'acceptaria. Va ser el productor, en Tom Cruise, qui la va convèncer.
1: Val, clar, ho tenia, la tenia a propet, per anar insistint dia a dia.
0: I després dir que la pel·li es va rodar a Espanya, a les Illes Canàries, es va recrear per l'atmosfera d'una mansió, és que no sé què ficar, victoriana en la costa britànica.
1: Ah, carai. Però no diries mai que són les Canàries, allò.
0: No. Tant... Bueno, és que com que també hi ha tanta boira i fa tant
1: boira,
0: temps, no?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do. I la curiositat del quadre que t'hi vas fixar. Hi ha un moment a la pel·lícula que hi ha com una espècie de llampec i la càmera enfoca un quadre d'aquests d'un retrat antic, d'un cavaller antic, i la cara del cavaller és exactament, es pot reconèixer a l'Eduardo Noriega,
0: no?
1: Un dels actors de les seves pel·lícules prèvies i amic, probablement, de l'Alejandro Amenábar.
0: No, després no ho sabia, no me'n vaig anar a compte.
1: Doncs sí. I què? Doncs fins aquí o què?
0: Fins aquí.
1: Ja ho hem dit tot de la pel·lícula?
0: Ja podem obrir cortines i persianes, ja està.
1: Ja podem deixar entrar la llum?
0: Ah, exacte.
1: Doncs molt bé. Doncs ens acomiadem dels nostres oients.
0: Exacte. I fins la propera.
1: Adéu.
2: Escoltes Ona Bitlles.

essència de les coses que faig ben volgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que

0: moltes gràcies, moltes, moltes gràcies.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felineri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a tothom. En Pere de Ruïdavilles, biblioteca, Maria Àngels Torrents i cine. Anem al cine. Amb el Jaume Felipe, amb el Jaume Font, amb el Jaume Font, amb el Jaume Felipe. Per veure algú que poder no heu vist mai. Dies on tal. Aviam.
1: Ha fet dies que no fèiem una pel·lícula espanyola.
2: Feia dies, però aquesta és de les que val la pena fer.
1: Sí.
2: Perquè és una pel·lícula que en el seu moment va tenir molta publicitat, jo crec que merescuda, i també va tenir molts detractors degut a la temàtica que tocava. Però és una d'aquelles pel·lícules que jo sempre dic que hauria de ser de visió obligada als instituts.
1: Estaria bé, sí.
2: Estaria bé.
1: Estaria bé.
2: Perquè el tema de tracte el tracta molt bé. Uh-huh. És una pel·lícula dura.
1: Sí.
2: I a vegades punyent. A mi em va sorprendre molt quan la vaig veure, sobretot perquè era una pel·lícula, com te diria, jo em va semblar hiperrealista.
1: Bueno, és una de les poques pel·lícules que parlen d'ETA obertament, des del punt de vista d'un comando, del Comando Madrid,
2: el seminari
1: dels que hi va haver. I, clar, en el seu moment devia aixecar pells.
2: Va aixecar moltes pells.
1: Perquè, clar, parla d'això, del dia a dia d'un internat del Comando Madrid.
2: Sí, sí, a més.
1: I de la seva història d'amor, amb una sèrie de...
2: Una mica farcida perquè la pel·lícula passi més bé.
1: Sí, amb una sèrie de personatges que es troba i que no deixa de ser una trama secundària. Perquè
2: sí,
1: jo crec,
2: sí.
1: No? Tot i que...
2: A mi em va semblar que... La pots veure des de dues visions. Sí, com una pel·lícula sobre ETA o com un thriller eròtic d'aquests que es feien als anys 90.
1: També. Sí.
2: Tipo Instinto Bàsic,
1: sí,
2: per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, també.
2: Perquè, vull dir, allà, a part de que la història és interessant, l'entrecuix de la protagonista també és interessant.
1: Sí, bueno, surt bastant.
2: Sí, sí, sí. Surt bastant. Passa la pel·lícula.
1: Un pilot està aquí.
2: Encuerada, que diuen els argentins.
0: L'acabes coneixent bé.
2: Sí,
1: profundament.
2: Però no fa rebuig.
1: No.
2: És una noia, perquè figura... Es pot fer una mica d'espoiler.
1: Jo crec que si no fem una mica d'espoiler no podrem parlar de la pel·li. Perquè com no fem una mica d'espoiler, ja et diràs tu.
2: Dies Contados és una de les pel·lícules... O sigui, el seu director, l'Imanol Olive, al final va arrodonir una trilogia, o una quadrilogia, si vas comptant La muerte de Miquel,
1: sí,
2: de pel·lícules sobre ETA, eh?
1: Sí.
2: La fuga de Burgos,
1: sí.
2: El procés de Burgos, la fuga de Segovia, i llavors aquesta.
1: I entremig
2: La muerte de Miquel, que és més com un reportatge.
1: Sí.
2: La muerte de Miquel és més com un reportatge.
1: Sí.
2: I va fer una trilogia sobre ETA, però aquesta és la més explícita, en el sentit d'entrar dintre les... entre cometes, les entranyes de la banda, no?
1: Sí, de posar-se en la pell d'un integrant d'un comando que amb tota la intenció d'assassinar.
2: Sí, sí, no? Són godaris.
1: Sí, sí, està clar.
2: Són godaris. El que passa és que hi ha un godari que és una mica especial, no? Que és el Carmelo Gómez,
1: sí,
2: que és més un xulo piscines que res.
1: Sí. Sí, es podria dir així. Sí, és més xulo que
2: sí,
1: tot. Es va una mica per lliure.
2: Sí, bé. Molt lliure, clar. És que és molt impactant ja al començament, quan ja para la carretera,
1: sí,
2: es puja una prostituta al cotxe, passa davant dels controls...
1: L'aprofita per passar el control.
2: L'aprofita per passar el control i diu...
1: Sí, i l'altre acompanya el comando i ja diu que aquest tio està com la cara.
2: És que clar, jo no sé com funcionen, però no.
1: Ens fotran tots en l'aire.
2: Sí, el que sí que... També em va cridar l'atenció la manera de retratar el personatge, perquè dius, home, a veure, un terrorista d'ETA va molt per lliure.
1: Per ser d'ETA,
2: no sé. Sí, i no té prudència.
1: A la pel·lícula, no, gens.
2: No té cap mena de prudència, no?
1: No, gens. No, no.
2: No sé ben bé si això era així.
1: Bueno, també hi ha un moment a la pel·lícula que li diuen que la que acabin aquell cop que estan planejant, sí, ha de tornar.
2: Sí,
1: ja saps què vol dir.
2: Sí, home, clar.
1: Ja saps què vol dir.
2: La Loles està present.
1: No tinc cap por, eh?
2: Està present la Loles, eh?
1: Sí.
2: I la companya terrorista, ja vol deixar-ho.
1: Ja vol deixar-ho.
2: Però també està espantadíssima.
1: Sí.
2: Perquè, clar, dius, allà no et deixaven deixar-ho, eh?
1: Bueno, és que al final una banda terrorista no entres i surts com vols.
2: No.
1: Ah, és que quan t'hi poses, t'hi poses.
2: Sí, però jo vaig trobar també sempre m'ha cridat l'atenció de la d'Edna, o sigui, el sadisme que tenien amb els que ho volien deixar. Bueno. Perquè, clar, dius, home, com vols cridar l'atenció de la gent perquè vingui o entri si sap que no podrà sortir?
1: Jo crec que com a banda terrorista, de seguida va començar a perdre suport.
2: Sí, bueno, perquè eren massa extrems.
1: Eren molt bèsties. I llavors, clar, al perdre el suport no es podien permetre el luxe que la gent de dins els invertís.
2: No, bueno...
1: Així com així, perquè cada vegada en tenien menys.
2: Jo més que res ho atribuïa per això que tenien por de que la gent no, un cop fora de la banda, no se n'anés de la llengua.
1: És que jo crec que s'hauria desfet la banda. Si no haguessin sigut...
2: Si no haguessin sigut tan,
1: no
2: tan rigorosos, oi?
1: Segurament s'hauria desfet molt abans del que s'ha de fer.
2: Segurament.
1: Crec jo.
2: Bueno,
1: no ho sé.
2: Bueno, ja tenien l'ETA político-militar i l'ETA político.
1: Sí, bueno, clar, ja es van desfet dues branques, diguem que els tous se'n van anar cap a una banda i els dos cap a l'altra.
2: En fi, mira, fem una mica abans d'entrar a fons amb el tema, donem la fitxa tècnica i
1: ens oblidem. Jo tinc uns quants noms per aquí apuntats que m'agradaria que ho sortissin.
2: Sí, aviam, el director. Primer és una pel·lícula de l'Immanuel Ulrich. Un gran director que no es prodiga massa, ara últimament...
1: No gaire.
2: No gaire.
1: Ara fa temps que no fa gran cosa.
2: Però bueno, ja passa això, eh?
1: Sí.
2: I els actors...
1: Ja té una edat.
2: Sí, home, bueno.
1: Ja té 76.
2: Jo també tinc una edat, eh?
1: Bueno.
2: Bueno, jo tinc dues edats.
1: Però fer pel·lícules és més estressat.
2: Encara em veuria en cor.
1: Sí, vinga, va.
2: Encara em veuria en cor.
1: Vinga, va,
2: som-hi. Amb un bon pressupost i no gastar-ho tot.
1: Sí,
2: i que no em demanessin comptes.
1: Sí, exacte.
2: A l'estil de l'Espanya del Regne.
1: Seria fàcil.
2: Seria fàcil,
1: sí.
2: Tenim aquí el actor, el principal. Bueno, el principal, sí. El que fa de protagonista, que és el Carmelo Gómez.
1: Carmelo Gómez.
2: Que és un actor que en el seu moment va tenir també el seu cartel.
1: Sí.
2: Tampoc és un actor que ens cridi massa l'atenció.
1: No.
2: Perquè crec que només pot fer aquest tipus de papers.
1: Sí. Bueno, és que és molt gran. O sigui, és molt gran. Molt gran vull dir que és un armari.
2: Sí, sí.
1: Com no, físicament.
2: No, físicament.
1: És un armari. Llavors, segons quin paper... No li
2: jo crec que li faltava una mica de figura de cara.
1: Sí, un pèl.
2: No? Perquè o sigui, un armari és una mica tipus Frankenstein, perquè ens entenguem.
1: Sí, exacte, sí, com a allò...
2: Sí, eh? Dius, sí. Home, una mica de finura de cara li hauria faltat i poder haver-hi anat bé.
1: Sí, també li hauria anat
2: perquè bé. Tampoc és que tingués massa registre.
1: No, perquè després de...
2: Que sempre feia el mateix paper.
1: Sí, després d'aquestes tampoc no sí. Té...
2: Jo li recordo amb ell una pel·lícula que allà em va agradar bastant, que era una pel·lícula també policiaca, que diu, tu nombre...
1: De Sabia Hierba.
2: Sí, amb la Emma Suárez.
1: La Emma Suárez.
2: La Emma Suárez,
1: sí.
2: Que fa també un paper d'un policia.
1: És que...
2: Però allà està més bé.
1: Bueno, és que clar, tots els actors també depenen del director, com els dirigeix.
2: Sí, però bueno...
1: Hi ha actors que són molt bons i que és igual el director.
2: Ara anava a dir.
1: Perquè fan el paper que volen.
2: Com si vols. Tens claríssim el paper...
1: Sí, però hi ha actors que necessiten dirigir.
2: Sí.
1: I aquest seria un cas.
2: Seria un cas claríssim.
1: Seria un cas.
2: Després teniu la protagonista, que és una noia que no es coneix gaire, que aquí fa un paper de prostituta, entre cometes,
1: yonqui.
2: Bastant agafada en el món de la droga.
1: Sí.
2: Una noia, més que prostituta, és una desvergonyida que ensenya el cul. Però no arriba a ser... Perquè ella diu que no es prostitueix.
1: No, perquè ella es prostitueix l'amiga.
2: Sí, ella s'exhibeix.
1: Sí.
2: Però Fiora és una noia just amb l'edat límit d'entrar en aquest món, que són 18 anys, molt jove, i que, curiosament, va començar a fer programes infantils de televisió espanyola.
1: Mira.
2: Vull dir que...
1: Sí, sí.
2: L'evolució.
1: L'evolució de la carrera.
2: L'evolució de la carrera. No sabria dir-te si està bé o malament... El que sí podria...
1: No està malament, jo crec que és un paper que li ve un pèl gran.
2: Sí,
1: és un paper que li ve un pèl gran, perquè...
2: Bueno, però compte que aquí aquest paper, si en comptes de dir és una noia de 18 anys, quan surt moltes vegades la pel·lícula,
1: sí.
2: Per exemple, si és de 24...
1: No, home, clar, seria molt diferent.
2: Sí, ja seria diferent.
1: Sí, seria molt diferent.
2: Aquí li ve gran perquè ha de fer de noia puríssima, entre cometes, de 18 anys.
1: Sí,
2: que no ha perdut l'innocència, diguéssim.
1: Ja.
2: Encara té aquell toc infantil, de que tot li ve de nou i d'això, a pesar de que té el seu rodatge,
1: Ja té d'això, ja té millor recorregut.
2: Sí, té més tiros que la bandera de la Legió. Que clar, podries ja dir que a mi la seva presència no em va desagradar, evidentment, perquè una de les raons van ser que té un cos agradable de veure i l'exhibeix bastant, però com a personatge queda una mica com així, com en el limbo, no?
1: Bé, jo crec que té algun moment bo, té algun moment que ho fa molt bé, que és quan està...
2: Ja, quan està a l'Alhambra.
1: Bueno, quan està a l'Alhambra, no, quan està a Dugada.
2: Ah,
1: ostres. Jo crec que és el moment en què ho fa més bé.
2: Sí.
1: És quan...
2: Sí, però ja l'Alhambra també té un flaix, sobretot també... quan la tele ensenya, parla de
1: l'atemptat
2: i ell ho veu i...
1: Clar, quan descobreix la veritat,
2: sí té,
1: bueno, és el moment,
2: és el clima
1: de la
2: pel·lícula. Sí, és el clima de la pel·lícula.
1: Sí.
2: Jo ja tinc una pel·lícula per mi molt ben puntual. La Candela Penya, que està estupenda.
1: La Candela Penya està fantàstica.
2: Fantàstica, fantàstica. Sí.
1: Jo crec que es menja la Ruth Gabriel cada vegada que surten juntes.
2: Sí, no,
1: es menja, i la Candela Penya està natural.
2: Perquè,
1: està tal qual.
2: A més, clar, és que la diferència de rol, si la Candela Penya ja és una noia alegre rodada.
1: Sí.
2: I, per tant...
1: Bueno, i la que diu que també que no es prostitueix, però es prostitueix, i ho sap perfectament.
2: Sí, home, sí.
1: Ja, vol guardar les apariències,
2: però sap
1: de sobres que no...
2: Que ja em diràs tu, amb l'ambient que té ella...
1: Sí, que més li dona, no?
2: Que més li dona guardar les apariències o no guardar les apariències.
1: Ja, bueno.
2: Perquè amb aquesta pel·lícula pulen uns personatges...
1: Sí, Déu-n'hi-do.
2: Que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Que... sí. Un lumpen bastant...
2: Un lumpen degeneradíssim.
1: Sí, sí.
2: Perquè... després també, bueno, el Javier Bardem. Que té...
1: Que està molt bé, el Javier Bardem.
2: No, està molt bé, però té la pega aquella que comentàvem abans,
1: sí,
2: en privat, que és que el personatge és molt desagradable.
1: El personatge és un merda.
2: És un per
1: dir-ho clar i malament, eh? El personatge és un merda.
2: És un...
1: I clar, és difícil...
2: És que no és ni personatge. No té ni la categoria aquesta.
1: Jo crec que és un buscavida, és un buscavida, és un miserable.
2: Però sí, però un degenerat. És un degenerat.
1: És un de tot.
2: És un de tot.
1: Sí, però jo crec que el personatge el fa molt bé.
2: La seqüència aquella que es droga punxant-se el coll, allò no ho fa qualsevol, eh?
1: No, sí, sí.
2: Allò és una d'aquelles seqüències que dius, val la pena veure la pel·lícula només
1: per
2: veure allò, eh?
1: Sí, sí, per aquella escena.
2: Per aquella escena, vull dir que allò...
1: Sí, sí, no, la veritat és que el Javier Bardem ho fa molt.
2: Molt.
1: Molt.
2: Ja dic, el que té la pega aquesta, que el personatge és molt desagradable i no el pots deixar de mirar sense cap prisma.
1: Clar.
2: És un miserable.
1: Per això ho fa tan bé.
2: Sí, sí, sí, sí, no.
1: Perquè és un imbècil.
2: Després tenim... l'altra noia, l'Elvira Minguez.
1: L'Elvira Minguez.
2: Molt bona.
1: Sí, aquesta està molt
2: fantàstica,
1: bé.
2: Molt matisat.
1: Sí, aquesta està molt
2: bé. Marca...
1: Aquesta és la companya de comando del Carmelo Gómez.
2: Sí, del Carmelo Gómez, és la Godari.
1: Sí, la Godari.
2: És la Godari,
1: la dona...
2: que ja està angoixada i veu que allò que fan no es portarà enlloc i vol deixar-ho. Llavors té aquesta angoixa ja des del primer de seqüència que
1: sí,
2: ja veus que té aquesta angoixa.
1: Sí, sí.
2: Examant del Carmelo Gómez, i que quan li surt competència...
1: Bueno, està enganxada, encara està enganxada.
2: Encara està enganxada.
1: Encara està enganxada.
2: Deserra una mica.
1: Sí.
2: Després hi ha el Pepo Nieto.
1: Oh, el Pepo Nieto fa un secundari simpàtic.
2: Sí, ara anava a dir que és el pallasset.
1: Sí.
2: El pallasset de la joia aquesta de cerebrars que pol·lulen per allà.
1: Sí, sí, bueno, és el típic tio bona fe...
2: Però és l'únic que se'n surt, perquè al final...
1: És el que marxa a casa la mare.
2: Marxa a casa la mare.
1: És el que marxa a casa la mare...
2: A refer-se.
1: Sí.
2: De tot.
1: Bueno, és el que veu que allà no va bé.
2: Home.
1: I que acabarà malament.
2: Home.
1: I llavors vol ser el nòvio de la Candela Penya, però la Candela Penya passa d'ell.
2: Sí.
1: Ell és un bona fe, perquè és un bona fe.
2: Bueno, sí, vol ser el nòvio més que res per fer veure que té una noia.
1: Clar, sí.
2: Per deixar de ser... el que és, o sigui, un ningú.
1: Exacte, perquè no és ningú.
2: Perquè no és ningú.
1: Però és l'únic que té el cap clar i que al final diu...
2: Sí, sí, jo me'n vaig al poble, a casa la mare,
1: me'n
2: vaig a ser un enganxoriço, que això va més bé que totes les cures.
1: Estarem més bé.
2: I després hi ha el policia xulesc, però que no deixa de tenir una certa gràcia, que és el Pedro Casablanc.
1: No, aquest és el marit de la Ruth Gabriel.
2: Ah, sí, és el marit de la Ruth Gabriel.
1: Aquest és el marit de la Ruth Gabriel. Aquest té un paper molt petit, molt però fa molt bé.
2: Però fa molt bé.
1: Ho fa molt bé. El Pedro Casablanc, irreconeixible.
2: Sí, sí. És el que està esperant sempre sortir de la presó.
1: Exacte.
2: Que esperem conèixer.
1: Que sí, bueno, sí. És el personatge del que tothom parla per dir molt bé fins al final.
2: I quan surts ja veus que era un niño malote d'aquell temps.
1: No, era un... peça.
2: Era un perla.
1: Era un perla.
2: Sí, sí, era un perla que diu la Rosalía.
1: Un perla.
2: Bueno, total, i n'hi ha
1: no, varios. No, la policia és el carrer Alejalde.
2: Sí, el carrer Alejalde.
1: El carrer Alejalde, que està irreconeixible.
2: Sí.
1: Clar.
2: De què em sona? De què fa? És el carrer Alejalde.
1: El carrer Alejalde.
2: Ah, però...
1: Que ho fa molt bé, el que passa que està molt sobreactuat.
2: Bueno...
1: Hi ha moments en què se li escapa una mica el personatge. Per mi.
2: No sabria dir-te. No sabria dir-te perquè, clar, jo ara el recordo amb los ocho apellidos vascos.
1: Bueno, clar. No, clar.
2: I veus aquest i...
1: Res a veure.
2: És el mateix.
1: Res a veure.
2: Res a veure.
1: Però ara... sí, fa un paper... A veure, tampoc és un secundari, també, que...
2: Però és un secundari de luxe.
1: Bueno, perquè és un secundari dels importants.
2: Sí.
1: És dels que mouen la història.
2: Sí, sí.
1: Llavors va bé, perquè no? A més, connecta diversos personatges.
2: A més.
1: I fa avançar l'acció, vull dir que... No.
2: I et matisa molt com actuava la policia d'aquest dia.
1: Bueno, és,
2: que no sé si ara molt, no actuen igual, eh?
1: És molt increïble, bueno, veure-ho ara amb els ulls d'ara, no?
2: Bueno,
1: però segurament llavors devia ser la moneda corrent. Probablement.
2: Jo diria que això era el pare cada dia.
1: Sí, sí, probablement.
2: Aquí es fa el que jo dic i es controla tot el que jo dic. Controla tot el barri, el fill.
1: Sí, clar,
2: ho sap tot.
1: Sí, de fet, el Carmelo Gómez li diu amb la Ruth Gabriel, li diu, ten cuidado con eso, no sabe todo.
2: Sí, aquí.
1: Aquí teniu un xivato i no ho sabeu. I aquest tio ho sap tot. Sí. I llavors, clar...
2: Tenia diverses fonts d'informació.
1: Clar, és que...
2: I
1: aquella és una colla de papallones que no se n'enteren de res.
2: Ah, i a més, tenia els personatges, per exemple, amb el Bardem, li dones un gramet de...
1: Bueno, el tenia menjat de la mà.
2: Li menja de la mà i li fa saltar el que vol,
1: clar,
2: amb aquell desgraciat.
1: Sí, sí.
2: Mare meva.
1: En fi.
2: A més, ens retrata un Madrid, el mític Madrid de la movida madrilenya,
1: sí,
2: que si jo era la movida madrilenya, que s'ho quedin. Que no ho es portin, perquè és un Madrid degradat.
1: Jo crec que és un barri pobre.
2: Brut.
1: Pobre.
2: Sí, home.
1: Un barri pobre.
2: Allò és Malassanya, no sé què. És un
1: però res a veure,
2: No, no,
1: la
2: home.
1: Imatge que tenim de Madrid,
2: no,
1: el modernó... I de
2: però també hi és aquest Madrid.
1: Sí, clar que hi és.
2: També hi és, eh?
1: Tant. Sí. I era, llavors.
2: I era més cara o no ho sé, eh?
1: Bueno, jo crec que es va... Sí, que llavors en aquell moment devia ser encara putre, molt més putre.
2: Molt putre.
1: Segurament de com ho ensenya, perquè clar, doncs, els carrers mal asfaltats, amb pèlags d'aigua per tot arreu...
2: Que brutegen.
1: Bruteja tot plegat.
2: Brutegen
1: gris.
2: Tot.
1: És molt gris, sí, a Madrid, molt, amb aquesta pel·lícula.
2: Molt. Sí, eh? Jo crec que feia el Madrid que ens ensenyen fa això com els personatges. Els personatges bruts.
1: Sí.
2: Moral i físicament.
1: Sí, físicament.
2: Sí,
1: tal qual.
2: Dius, no m'agradaria gens viure aquí.
1: Tal qual.
2: A més, és molt curiós perquè la primera imatge que té el Carmelo Gómez quan arriba al seu domicili de Madrid,
1: sí,
2: veu que li foten la corrent.
1: Ah, sí, que té un cable que...
2: Que hi ha un cable que...
1: del veí que li està fotent.
2: Però és que... No xupen del carrer.
1: No, d'ell.
2: Xupen d'ell.
1: De casa seva.
2: Dius, home,
1: sí.
2: ja està bé, no?
1: Jo crec que té molt de mèrit la fotografia del Javier Aguirre Sarobe.
2: Sí, Aguirre Sarobe.
1: El Javier Aguirre Sarobe és un dels grans.
2: Una foto molt realista.
1: Sí, molt natural.
2: Sí, molt natural. Sí,
1: molt natural, sí.
2: I funciona bé en interiors o exteriors, perquè la seqüència... Hi ha una seqüència que posen una bomba a un cotxe com a esquer,
1: sí,
2: que se l'emporta allà, d'això, que és on la noia perd el bolso.
1: Sí.
2: I jo m'he deixat el bolso allà.
1: No la reconeixen.
2: Aquella seqüència d'exteriors, o sigui, té una llum i una filmografia molt realista. Vull dir,
1: sí, sí,
2: que
1: no
2: ho veus gens.
1: Sí, sí,
2: no. Que tant li funciona amb exteriors com interiors.
1: No, jo crec que fa una feina fantàstica. Bueno, de fet, ja venia fent una feina fantàstica de fer molts anys.
2: Sí, sí,
1: home. Ja era un dels grans. Com
2: sí.
1: Va fer aquesta, encara més gran. I després, bueno, la prova és que des del 2000... Em sembla que és
2: del... Del 1994.
1: La pel·lícula sí, però jo crec que la Guerra Sarobe, des que va fer Nosaltres...
2: Ja feia 20 anys que circulava, per aquest món de Déu.
1: I després va continuar, i des que va fer Los Otros, que va fer el salt, ara ja...
2: Sí,
1: fa altres coses.
2: Tot el bo a negre.
1: Sí,
2: perquè al final en aquest país quedes diluït a la mediocritat del país i no ets ningú. Fatal. Tenim un guió d'aquesta pel·lícula que està basat en un llibre del Juan Madrid, mm-hmm. que era un escriptor de policia, més que res, molt bo, molt bo, bastant entretingut, i que hi va intervenir amb el guió l'Imanol Uribe, que després amb els Goya se van portar el premi al millor guió adaptat.
1: Adaptat.
2: Però veus que aquest premi no fa... Llavors, quan... Sí, no hi trobes el Juan Madrid.
1: No, perquè el premi és el que hi ha fet, el que hi ha fet l'adaptació de l'obra original. Si no fos adaptat el guió, el premi se l'enduria a l'escriptor.
2: Adaptat i bastant adaptat, perquè amb el llibre que està basat...
1: Això ja no ho sé.
2: Amb el llibre que està basat el guió, el personatge del Carmelo Gómez no existeix.
1: Imagina't.
2: No existeix.
1: No té res a veure.
2: No. És una història de Madrid, de Sordi, i tal i tal. Llavors, amb l'Uribe se li va ocórrer la idea aquesta. Bueno.
1: Incrustar el Comando Madrid allà al mig.
2: Incrustar el Comando Madrid allà al mig de la llavors
1: és una adaptació molt lliure.
2: Molt lliure.
1: Una adaptació molt lliure.
2: No, bé. La música, clar, jo he quedat parat, dic, la música, no la recordo.
1: Bueno, perquè és la mateixa melodia que es va repetint tota la pel·lícula.
2: Sí, és allò que dius, no la recordo.
1: Sí.
2: I és del José Nieto, que no sé si té parentesc com el Pepo Nieto.
1: No ho sé.
2: La fotografia és de la Guerra Sorella i el muntatge...
1: De la grandíssima Teresa Font.
2: De la grandíssima companya Teresa
1: Font. Una de les grans muntadores d'aquest país.
2: Una de les grans muntadores, sí.
1: Sí, la de Teresa Font.
2: Aquí també sí. Si no hagués sigut pel muntatge també hagués sigut una pel·lícula caòtica.
1: Bueno, és que clar, la Teresa Font jo crec que ha arreglat moltes coses. Moltes.
2: Totes les que intervinguin. Jo crec que els directors li deuen estar molt agraïts.
1: Bueno, ella mateixa va dir en una entrevista...
2: Era la companya de l'Aranda.
1: Del Vicente Aranda,
2: sí.
1: Ella mateixa va dir en una entrevista que quan ella arribava a la sala de muntatge,
2: sí.
1: Ella volia fer el muntatge que el director volia fer encara que no hagués rodat el que ell volia.
2: Vale.
1: Saps com he dit?
2: Clavat. No, clavat.
1: Està clar, oi?
2: Claríssim.
1: Doncs això.
2: Ja recordo una pel·lícula d'ella.
1: Se'n devia trobar de mil colors.
2: Tu ara fes un exercici, una pel·lícula clau de la Teresa Font, si t'hi dicin que caí.
1: Sí.
2: Que sense ella, allò no ho hagués entès ningú, ni el director. Ni el Vicente Arata no ho hagués entès.
1: No, probablement.
2: Vull dir, una pel·lícula brutalment muntada, si t'hi dicin que caí. Era un treball d'aquests d'artesania pura.
1: És que jo no sé fins a quin punt no li haurien de donar l'Òscar a millor pel·lícula als muntadors, a vegades. Perquè a vegades han salvat pel·lícules.
2: Moltes.
1: Pel·lícules que no haguessin fet res.
2: Sí,
1: si no s'haguessin no, sigut per ells.
2: Moltes.
1: Tiburón és un cas.
2: Sí,
1: paradigmàtic.
2: Claríssim.
1: Paradigmàtic. Sí, després te la mires i dius, mare,
2: sí.
1: Mare de Déu,
2: quin desastre que hi havia aquí. El Tiburón entre el muntatge i la música la van salvar.
1: La van salvar i no sabem quantes pel·lícules més l'han salvat. No? Gràcies a ells.
2: Jo crec que un cas molt clar també de...

0: Això bueno, que... sí. Bueno, això...
1: Si ens estem enrotllant coses tècniques, ho diem.
0: Els espectadors oïdors ja veieu que els cinèfils tenim aquestes coses, marxem d'una cosa a una altra.
1: I ens anem per les branques i tot plegat.
0: Són com un ordinador que no funciona gaire bé.
1: Exacte, sí. El disc va saltant. Diem els premis?
0: Diem els premis. Bueno, Conxa d'Or de Sant Sebastià, la millor pel·lícula.
1: Sí.
0: I Conxa de Plata pel millor actor
1: pel Carmelo.
0: Per Carmelo. Bueno. Després també té molts premis. El Goya va estar nominada a 18 Goyas.
1: Sí.
0: I se'n va emportar, em sembla que 8 o 9.
1: Sí.
0: Veiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8 Goyas.
0: 8 Goyas. Mm. Millor pel·lícula, millor director,
1: sí.
0: Millor actor protagonista, Carmelo Gómez.
1: Carmelo Gómez.
0: I millor actor de repartiment, el Javier Bardem.
1: El Javier Bardem.
0: Millor actriu revelació, la Ruth Gabriel. La Ruth Gabriel. Millor guió adaptat, millor muntatge i millors efectes especials.
1: Bueno, no està malament, els efectes especials. Tampoc,
0: bueno,
1: tampoc és que n'hi hagi molt.
0: Ara anava a dir...
1: No és espectacular, la pel·lícula.
0: Que jo recordo ja la seqüència aquesta del cotxe descampat
1: cotxe cateta
0: i després el cotxe que baixa.
1: I l'última. De fet, això passa a vegades amb els Goyas, que hi ha pel·lícules que arrosseguen premis,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: com que
0: sí,
1: és la pel·lícula de l'any, no? A vegades s'emporta premis que diu...
0: I són seqüències que encaixen a la pel·lícula,
1: sí.
0: I també es sobrevaloren per aquest tema. Perquè, doncs,
1: com no recordo que hi havia aquell any, per comparar, com per dir...
0: No sé
1: si hi havia alguna que fos molt millor, però...
0: Bueno, per efectes especials tindríem que buscar molt, em sembla, eh?
1: Sí, aquí molt.
0: Aquí tindríem que buscar
1: molt. A la filmografia espanyola, sí. Estem parlant.
0: Doncs, bueno, el que dèiem, si volen més informació, un tri personal, hiperrealista i en certa mesura desmesurat.
1: Bueno, sí, perquè és molt extrem.
0: És molt extrem.
1: En tots els sentits.
0: No,
1: en tots els sentits.
0: Jo vaig agrair que sigués així. Perquè, o sigui, una pel·lícula sobre ETA o sobre personatges d'ETA, que no sé si és sobre ETA o sobre uns personatges determinats d'ETA.
1: Com un comando, no?
0: Sí, d'un comando d'ETA. Sí, tenia que ser així.
1: No, però retrata molt bé el que dèiem abans, no?, de començar el sadisme de la banda terrorista.
0: No,
1: eren terroristes, sí. Terroristes. O sigui, no tenien mirament.
0: No, eren terroristes professionals.
1: Professionals. I retrata molt bé aquest sadisme, aquest voler fer el màxim de mal possible.
0: Home, hi ha aquella seqüència de quan maten el policia.
1: Sí.
0: El que diu aquest tio.
1: Bueno, algú ha de fer.
0: Ja, però home...
1: Bueno, algú ha de fer.
0: Ah, perquè jo figuro que és al mig de la Gran Via,
1: perquè
0: és la zona de Callao,
1: sí.
0: I diu baixa, aprofitant que el cotxe està parat,
1: sí.
0: Es carrega el policia d'un tiro al clatell
1: i se'n va.
0: I se'n va.
1: Sí.
0: Tan tranquil.
1: Bueno, però això et demostra molt que el terrorisme és això. No hi ha una raó darrere. O sigui, no li busquis un motiu, per entendre'ns.
0: No.
1: És fer... És terror pel terror.
0: Sí, és
1: buscar el terror pel terror.
0: Totes,
1: i en aquella època... És veritat que ETA també es va carregar molts policies.
0: D'aquesta manera.
1: I molts guàrdies civils.
0: Sí, i d'aquesta manera,
1: Molt. Hi havia un enemic aquí, sí, que era clar, eh?
0: Sí, ells es van agenciar un enemic,
1: sí.
0: I no importava com, on sigui.
1: Sí, tant
0: era. Aquell policia feia una feina de carrer.
1: A més, tant, és el diari.
0: Tal, podia estar allà com en una oficina rascant-se la panxa.
1: Sí.
0: I mira, va tenir
1: la mala sort.
0: Li va tenir la mala
1: sort. Bueno, però és que, clar, aquest terrorisme indiscriminat, no? De posar un cotxe bomba en un quarter de la Guàrdia Civil.
0: Sí.
1: Això és una cosa que potser... O sigui, així com hi ha terroristes que el que busquen és matar com més civils millor perquè hi hagi terror entre la població, els de l'ETA, sí, també ho feien, no els hi feia res que morissin civils, però un objectiu era les forces armades.
0: ETA va tenir...
1: Anant a buscar els cossos de policia.
0: Sí, els cossos de policia a vegades no tenien en compte els serrells.
1: Bueno,
0: perquè el de l'atemptat de Vic...
1: Les víctimes col·laterals.
0: Allò va ser una salvatjada.
1: Una salvatjada.
0: Perquè, clar, sabies que allà a la casa quartel...
1: Hi hauria nens,
0: hi hauria noies, hi hauria gent gran,
1: clar,
0: hi havia de tot, no hi havia
1: només
0: guàrdia civil.
1: No, evidentment. Sí. Entens? Sí, no tenien gaire bonia.
0: Però aquí va començar... ETA no va ser mai popular per aquest tema. No com a l'Ira Irlanda.
1: Ja.
0: L'Ira Irlanda és una banda terrorista molt popular. I que la gent la mirava, els irlandesos la miraven amb simpatia. Jo crec que ETA, 34 sombats bascos, ni la resta de la població basca la mirava amb simpatia.
1: Bueno, jo crec que hi havia com un rebuig,
0: sí,
1: no? Els mètodes i les maneres
0: sobretot
1: de fer.
0: Sobretot els mètodes.
1: I molta por.
0: Sí.
1: I molta por.
0: Sí.
1: Que no va sortir fins al cap de molts anys.
0: Sí.
1: Es va començar a moure una mica la societat civil, no?

0: diria ni dir-lo.
1: Sí, sí. Jo tinc una anècdota que no sé si es pot explicar aquí.
0: Ah, això ja no ho sé. No. Podem parar un moment?
1: No, cal. En un dels viatges que vaig fer a dalt al País Basc, vaig anar a parar en un poble que es diu Deva, i per el que sigui, allà a Deva hi havia un noi d'aquí Sant Pere, popular a Deva, i d'ençà que vam arribar, fins que no em vaig trobar amb aquest noi, em van estar vigilant i seguint.
0: Sí, sí, és curiós.
1: I quan vaig entrevistar-me amb aquest noi, bueno, ens vam veure i d'això, sí. I pel que sigui no em van seguir més.
0: Bé, o sigui, estava descontrolat.
1: Estava controlat.
0: Ja estava descontrolat. Sí, sí. Bueno, no, clar, clar, és que a veure, al final era... Hi havia llocs del País Basc i hi havia guerra.
1: Sí,
0: era una guerra total.
1: Era una guerra total.
0: Recordo haver anat a Passages de Sant Pan.
1: Sí?
0: I allò era un poble de tarra. Totalment, eh?
1: No,
0: totalment, no té que no hi hagués algun contra.
1: És que
0: però, bueno,
1: l'arribada a Deva va ser degut a un atemptat que va haver a Zumaia, perquè la meva filla, la Carmina, estava amb l'Orquestra Nacional de Catalunya fent uns concerts i posaven a Zumaia. I, tenien, i clar, quan hi va haver l'atemptat a Zumaia, la dona al seu cinc em va dir, anem a buscar-la.
0: Clar.
1: Que jo li deia, home, ara ja està fent l'atemptat, no en faran 40 de seguit.
0: No, no, clar, clar.
1: I vam anar a buscar i llavors vam anar a parar a Deva perquè és un poble que està al costat i tal. I,
0: sí, sí, sí.
1: I anava millor. I per això vull dir que... I d'ençà que vam arribar a Deva fins que vam veure amb aquest noi d'aquí a Sant Pere, que vivia allà, no ens van deixar de seguir. Eh?
0: Sí, sí,
1: sí.
0: No, no, clar.
1: Era un entorn, com dius tu, un entorn... que es tenia una mica de por, una mica o
0: sí,
1: molta por.
0: Bueno, això que deia, jo no sé si aquí ha passat des de quan tots ho eren, però bueno, ho semblava.
1: Ho semblava,
0: perquè, bueno, que el poble era petit i estava...
1: A més, estava molt junt a la frontera, i d'això, clar, era sí. Una mica terra de pas,
0: sí, sí, sí.
1: Obligat.
0: Sí. Llavors, no ho sé.
1: En fi,
0: bueno, retrata molt bé, doncs, això, la vida del comando, no? Beta,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Les vicissituds de, bueno, i el que comentàvem, no? Que humanitza el personatge de la Tarra al posar-lo amb aquesta relació sentimental amb aquesta noia.
1: Que sí, l'humanitza, que això és el que va molestar a les crítiques madrilenyes, allò que es va molestar molt.
0: Clar.
1: A més, jo vaig... Dies Contados és una pel·lícula que has d'agrair que t'explica el que t'explica, no solament el que t'explica, sinó com ho explica. Perquè ho explica molt ben explicat.
0: Sí, mi, sí.
1: I és una pel·lícula que l'has de reflexionar i és d'aquelles que dius l'haig de tornar a veure una altra vegada perquè he vist la pel·lícula però no, potser no m'ha quedat tot el que explica la pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: I és una grandíssima pel·lícula, com t'he dit, jo crec que també és una d'aquelles pel·lícules que inclús ara, en aquest context que estem vivint, valdria la pena que la passessin als instituts.
0: Sí, home, estaria bé perquè...
1: Ja ho sé que l'època d'ETA ja ha passat.
2: Alguns.
1: Per alguns, sí, per alguns.
0: Sí, perquè ja, ha que li interessa que estigui ben viva.
1: No, n'hi ha que necessitem un amic, ni que sigui fictici com deu ser ara el cas, perquè ETA
0: bueno,
1: ja es va de
0: clar,
1: fer.
0: És que inclús ara et diuen a Tarra, no?
1: Sí, sí, sí, segur que
0: diuen. Ja està, la cosa està
1: quan
0: estigmatitzada.
1: Ja, quan ETA ja s'ha rendit,
0: ja
1: han segat les armes, ja es va dissoldre,
0: sí, sí.
1: I encara estan en el mateix.
0: Encara estem en el mateix.
1: Que clar, jo els sí, diria sí. A aquesta gent de dir, bueno...
0: És que és molt rentable.
1: Sí, és que necessiten algú, necessiten un amic.
0: Clar.
1: O els catalans o els bascos.
0: O els dos.
1: O els dos.
0: Els dos alhora, si pot ser.
1: Si poden fer el poti-poti, millor.
0: Si pot ser els dos alhora.
1: I tant, i tant. És una pel·lícula que desmitifica molt el Madrid, com hem dit, el Madrid de la movida.
0: Sí.
1: I d'aquest temps.
0: Sí, un Madrid bastant sòrdid.
1: És del 80. Un Madrid sòrdid que, a més, encara impacta més perquè dius, bueno, és que no solament la ciutat, és la gent que habita aquesta ciutat. O que habita aquell barri, o aquells barris.
0: Bueno... És una part de la societat segurament la que està més de...
1: Però, a més, degenerada moralment.
0: Sí, sí.
1: Perquè, o sigui, quan van a fer la festa amb el botiguer amb el botiguer de roba, diu, hòstia...
0: Bueno, no se'n salva ni un, no?
1: És que...
0: Bueno, a veure, perquè hi hagi festes d'aquestes hi ha d'haver festejadors.
1: Sí, sí.
0: No,
1: ja,
0: però entendre'ns.
1: Bueno,
0: això és com la corrupció, perquè hi hagi corruptes i hi ha de corruptors.
1: Corruptors.
0: No falla.
1: Allò també, també és impactant, perquè dius, bueno,
0: és que quan parlen de la festa penses en això, saber què, i després és la rebotiga de camises del barri.
1: Del barri, però que a més a més és un senyor gran ja, i d'això...
0: Que
1: no necessita dues, no? Una que li fa la feina i l'altra que se'ls ve.
0: I una que se la mira.
1: Quins personatges. Bueno, i després quan fan la festa grossa, diguéssim, que no es veu gaire, però la mestressa del bar també s'hi afegeix.
0: Sí, també està posant...
1: També està posant en el teu aquest.
0: Sí, a veure, són tota una sèrie, bueno, ja ho diu el mateix títol, ja ho diu Dies Contados, sí, perquè jo crec que tots els personatges els tenen els Dies Contados.
1: No, no, és que són uns personatges tan marginals que no poden sobreviure a la seva marginalitat.
0: Sí, i uns per una part i uns altres per una altra. Igual que els etarres saben que l'ocell no acabarà bé, els altres també ho saben que l'ocell no acabarà bé. Jo he trobat a faltar en aquesta pel·lícula alguna referència a la sida, amb la droga de sur i tot plegat. Jo crec que parla d'una època abans, no? De la sida.
1: És que és abans de l'esclat de la sida.
0: Abans de l'esclat de la sida.
1: Sí, perquè aquesta figura, la pel·lícula està al 94, però ens parla del Madrid del 80.
0: Sí, dels principis dels 80.
1: Del principi del 80, del Madrid del Tirno Galván.
0: Sí.
1: I d'això, bueno, que potser encara no estava tan instal·lada la por aquesta. La por de la sida es va instal·lar... Més que res, jo crec que degut a la mort del Rock Hudson.
0: Bueno, a partir de llavors es
1: va fer més conegut.
0: Però bueno, la gent moria com a
1: mosques. Moria, sí, però no serà conscient.
0: No.
1: No serà conscient. Va ser arrel de Rock Hudson que es va començar a ser conscient.
0: Sí, a ser més conscient del que passava.
1: Després va venir el Freddie Mercury i companyia, i clar, vull dir...
0: És que van morir molt.
1: Molt, moltíssim. Va ser la cultura de la droga. Sí. Perquè, més que res, jo crec que la sida s'encomanava, evidentment, per contacte sexual, però per fer servir extris que ja estaven...
0: És que aquesta era la principal via.
1: Llavors,
0: a veure, entre els drogadictes va fer estalls.
1: Sí, sí, molt.
0: Molts més, bueno, potser molts més no, o igual que entre la comunitat.
1: I tant. Segur. Total, que hem tenit, ja et dic, és una pel·lícula que és testimoni de la seva època.
0: Molt bé. Sí, sí.
1: I recomano la...
0: Home, per si no ha quedat prou clar, la recomanem.
1: Si no ha quedat prou clar,
0: recomanem veure-la.
1: Recomanem veure-la, però veure-la, ja dic, amb atenció. És una pel·lícula que té un avantatge, que la pots veure a casa.
0: És d'antes. Dura 90 minuts.
1: Sí, a part la pots veure a casa. No necessita una gran pantalla.
0: No necessita una gran pantalla.
1: L'únic que necessita és una atenció a l'espectador. hi ha detalls que val la pena.
0: Sí, però no és una pel·lícula espectacular que perdi molt de no veure una sala de cine. Es pot veure a la tele.
1: I és una pel·lícula d'aquelles que te'n dones compte que has vist una gran pel·lícula després de país.
0: Sí.
1: Doncs ja ho sabeu.
0: Molt bé. Bueno, què farem?
1: A la propera l'has de triar tu.
0: Ah, l'has de triar jo?
1: Clar, perquè Dies Contados ja la vaig triar.
0: La vas triar tu.
1: Jo tenia una idea gamberra.
0: A veure.
1: Gamberra. Que, si a tu et sembla bé,
0: a
1: mi m'agradaria comentar una pel·lícula que és una pel·lícula d'un gran còmic, que és el Jerry Lewis, que és Tuquimillo.
0: Tuquimillo.
1: No el professor Xiflado, no.
0: No, ja.
1: És una pel·lícula que es diu Tuquimillo, que és una grandíssima pel·lícula. Recordo que em vaig patar de riure des de la primera seqüència fins a l'última, i on el Jerry Lewis fa de Jerry Lewis.
0: Bueno, el paper que va fer...
1: Però de Jerry Lewis... El professor Xiflado, sí, que és una altra pel·lícula del Jerry Lewis, té la desavantatge de que a vegades ha de desmarxar del personatge quan entra dins
0: del... Ja, clar, perquè ha de fer d'un altre, perquè fa dos personatges.
1: Quan entra dins del Mr. Hyde, ha de fer... Aquí no.
0: Aquí és el...
1: Sí.
0: És tota la pel·lícula.
1: És tota la pel·lícula.
0: Doncs fem una cosa, aquesta la fem d'aquí dos, i la propera m'ho penso.
1: Molt bé.
0: M'ho penso.
1: O sigui que la propera serà sorpresa.
0: Sorpresa. Serà un clàssic. Això ja us ho puc dir, serà un clàssic.
1: Serà un clàssic, molt bé.
0: Un clàssic que no hem fet, i ja que estem... Hosti, se m'acut una... Bueno, no, m'ho penso.
1: Deixem la sorpresa. Ara m'ho dius a mi perquè el sorprès...
0: Sí, clar.
1: Jo haig de posar-me amb el tema.
0: Sí.
1: Però d'això...
0: Sí, Exacte. Doncs fem aquesta.
1: Però tu el tens present, el Jerry Lewis, amb
0: sí, sí, home, i tant.
1: Per mi és un dels còmics universals.
0: Però saps què passa? Que jo soc més

do try. Laying all the creases in my mind.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: Funny.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best. Mon
6: American Torrent
2: Sermier. Passió pels videojocs.
1: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
1: Aïllat.